Fanni chrút garús a gotas Ja onsvartí Va morairí donkar bre Varken noch kalf Gerí somar Sa jarfanas fe

lamchap leis an air on the New World Wave a nish kiol ag jacht o Canada seo é Sangston om Moonbeams le levant du nach agus de domp antan.